0: Molt bona vesprada de dijous 13 d'agost, el dia després del gran esdeveniment de l'eclipse total que va tindre lloc ahir. Tot i que pels qui el van veure ací a la Safor va haver un núvol que tapava parcialment el moment crucial, depèn de la zona on estigueren veient-lo. Però en qualsevol cas va ser un esdeveniment històric. I pels qui ens va pillar treballant o simplement es van quedar a casa, sí que van poder observar aquest moment on es va fer de nit en un minut i de dia al minut següent. I com ho va viure la gent de la comarca? Doncs hem anat a preguntar-ho i hi ha diversitat d'opinions.
1: No va veure res, un núvol, iau. És l'únic que es veia. Ho van quedar bocabadats. Va fer un ratre fosc i prom, ja està.
2: Van veure la sensació ixa, que es feia fosc i ja està. No van veure res. Decepcionant, perquè tota la il·lusió que tenien, pues nada, no van veure res, però nada, és lo que hay.
1: No vam estrenar ni les ulleres. La funda de plàstic està en.
3: Jo sí que ho vaig veure en el grau, ho vaig veure. Vaig veure tot el resplandor antes de posar-me les gafes, però que no mirava, i després ja vaig veure com si fos una lluneta entre mig de tota la foscor. Ho vaig veure perfecte. Em va agradar perquè això no ho havia vist jo mai.
4: No va veure res. En el cas, estava en casa, vaig girar al balcó, no va veure res. Va fosc, va fer fosc tot i res, però no va veure, no veia res.
5: Bueno, bien, porque la gente disfrutó mucho, pero vamos, que al final no lo vieron y se decepcionaron muchísimo. Pues en mi caso también me decepcioné. Ah, sí, eso sí que nos gustó mucho, cuando se hizo de noche. Y claro, luego de día, lógicamente.
6: Fue impresionante el cambio de día y noche en unos segundos, a mí me encantó. El ambiente es súper bueno, mucha gente en la playa disfrutando y así tal cual.
7: Pues el eclipse lo abordé en la televisión porque como anunciaban ya si estaba mig núvol, pues volía pujar al terrat, pero no va a pujar.
8: Sí, sí. El vaig veure des del terrat. Una miqueta de decepció perquè no es veia res per els núvols, però bé. Veure com es feia de nit i després de dia, pues bé, molt bonic.
9: Bueno, la tele, però bé, mira, les palomes no van parar.
0: Pues ahí tenia aquesta diversitat d'opinions, eh? A uns es va pareixer impressionant, altres un poc decepcionats pel tema d'això de no poder veure-ho amb claritat d'este núvol. Però bueno, en qualsevol cas va ser un esdeveniment històric. Jordi Payà, meteoròleg, bona vesprada.
10: Què tal? Bona vesprada.
0: Un dia més. Gràcies per atendre'ns. Per què van tindre aquest núvol punyeteret ahir? Va ser qüestió de mala sort?
10: Sí, no. Perquè, bueno, qui segueix les previsions de la Xenet o les previsions que fem per a Telesafor, vam fer un seguiment prou exhaustiu del que podia passar. I la previsió més pessimista, la més, diguem, dolenta, és la que va passar. I és que es formaren núvols en la zona més interior del sud de València, del nord d'Aracan, en punts de la zona d'Albacete, que després van descarregar pluges, per exemple, en la zona de la Vall de Conferència d'Aiora, en la zona del Comtat de l'Alcoià, i aquests núvols sempre eixen en direcció sud-oest per la zona de la Marina de la Safor. Era la previsió, la pitjor previsió que hi havia per a aquelles zones que pogueren impedir que es poguera veure el fenomen, i així va ser. Va ser una llàstima, però així va ser, perquè jo el vaig veure a casa i el vaig disfrutar, vamos, vaig tenir la pell de gallina en aquest moment en què vas poder llevar les ulleres que estava completament la corona tapada per la lluna, i la veritat és que va ser espectacular.
0: Que guai. Des d'on el vas veure tu, Jordi?
10: Jo des de casa, jo visc a Nàquera i vam fer les proves, no recordo, fa un mes o fa uns mesos, que van dir tal dia serà com el dia de l'eclipsi, vam veure que es podia veure en casa, després, bueno, vam deixar a pegar una volteta l'abans i el després del màxim, però el màxim teníem el lloc ja triat, i la veritat és que es van quedar en ganes de més perquè van ser molt poc de temps, però va ser molt xulo, va ser molt espectacular.
0: Que guai. Escolta, que nosaltres el vam veure des d'ací, des de la ràdio, el terrat, des del terrat de la ràdio, i clar, no vam poder veure el sol, però sí que vam veure la foscor que de sobte es va fer de nit i després va tornar a ser de dia. És impressionant, això, eh?
10: La veritat és que sí, jo va ser casualitat, perquè jo tinc dos gossetes, anava les gossetes, i els gossos, els animals domèstics, tenen, podem dir, molts inputs diaris de que tu ara apagues la llum, l'encès, baixes una persiana, però jo crec que ells no ho noten. Però casualment, allà on vaig estar, hi havia un bancalet, hi havia un corral, 6 gallines, i es van amagar. i van tornar a eixir després de quan va tornar a eixir el sol. I va ser curiosíssim, no sé si casualitat o no, imagina que no, perquè les gallines van dir, bueno, s'aposta el sol, anem a jocar-se, i van tornar a eixir, no totes, però tres o quatre, van comptar sis, i tres o quatre van tornar a eixir perquè van dir, sí que s'ha fet, sí que s'ha fet pont de dia.
0: Anem a tornar, sí que passa ràpid, la diu, oi.
10: Però jo crec que els animals, diguem, que viuen a l'intemperi, que van regint-se per la llum solar, jo sí que crec que sí que ho van notar. També és cert que va ser un eclipsi molt tardà, per dir-ho d'alguna forma, perquè va coincidir pràcticament a la posta de sol, i no es considera que això haguera passat a migdia, que sí que hauria sigut molt més espectacular i sí que hauria sigut millor, més hauria tingut més incidència en els animals.
0: Sí, de fet, ahir parlàvem amb Miguel Rodilla, biòleg, que efectivament sí que n'hi havia afecció als animals, que podien, per això, anar-se'n a dormir o activar-se en el cas dels animals nocturns. La veritat és que, bueno, és un esdeveniment que a mi personalment em va agradar molt. Ja hem escoltat diversitat d'opinions, alguns es van decepcionar un poc, però bueno, el fet és que això és una cosa que passa cada molts anys i que poc o molt, però vam gaudir.
10: Eixe era el cas, que era una cosa que tenia també eixa particularitat, que era una cosa un poc única, no? Una cosa que va tornar molt a repetir-se, i això pues, va fer que tots estiguem molt, molt pendents d'això. Si tinguérem uno a la setmana, uno al mes, pues, evidentment ja seria més avorrit. A millor podíem exigir que fora de colorins per a veure-la, per a mantenir-nos un poquet al tanto, però bueno, en principi això era que era una cosa única i sí, que tardarà a repetir-se.
0: Molt bé, Jordi. Bueno, fet esta valoració, que volíem preguntar-te també, de cara a este cap de setmana, perquè així ens ve molt fort, el cap de setmana del 15 d'agost, bueno, el 15 d'agost en general sempre ha sigut molt, molt fort a ser a Safor, sí. Tenim dies grossos a Guardamar, a Ador, a Xerès, a Villalonga. I com es preveu el temps per a dissabte?
10: Pues tenim un dissabte així un poc complicat, perquè les tempestes van estar, diguem, dia rere dia amenaçant-nos o afectant-nos. Avui tenim avisos que afecten les zones més interiors de la Comunitat Valenciana, i com va passar ahir, com va passar, si no recordo mal, va ser dilluns, són tempestes que formen l'interior i després viatgen cap a la costa. Les d'avui afectaran preferentment les zones de l'interior, però jo, mirant ara els models, diuen que les tempestes de dissabte van ser prou actives i que poden arribar amb certa activitat a la costa. Per tant, caldrà seguir l'evolució, perquè tant avui, demà, com dissabte, fins i tot diumenge i dilluns ja se'n van cap al nord, o dilluns podien tornar també a afectar la zona de més al sud, però sobretot dissabte, que és aquest dia clau, que dius tu, de moltes festivitats, d'aquest 15 d'agost de la Mare de Déu, sí que sembla que les tempestes poden arribar amb activitat a la costa, i per tant, doncs d'ací allà anirem perfilant-ho i hi ha que anar molt en compte, perquè ja sabem com són les tempestes, com estan sent les tempestes d'aquest estiu, d'aixes fortes ràfegues de vent, d'aixes, diguem, ràfegues sobtades, aixos esclafits que poden fer mal. Per tant, molta precaució i atents a les previsions de l'oratge.
0: I a més que tenen, Jordi, aixes característiques d'aixes tempestes, perquè són molt imprevisibles, que igual no plou pedra, que igual sí, que igual és molt, que poc, que és un poc imprevisible, no?
10: Les tempestes són una loteria. És el que va passar dilluns, que jo parlant amb els familiars que tinc, jo soc d'Alcoi, parlant amb els amics, familiars d'Alcoi, que havia sigut una barbaritat, les ràfegues de vent superior a 100 km per hora, pràcticament huracanats, arbres trencats, la pluja intensíssima en algunes zones en pedra, i bueno, si agafes línia recta, diagonal, el riu Serpis el porta a la Safor, el porta a Gandia, i si tu et fixes en un mapeta, la distància entre Alcoi i Gandia en un mapa, des que fem servir per a fer previsions de l'oratge, no és més que una ungla meua, per tant, eixa és la dificultat. A veure, sí que està clar que es formen zones de muntanya, però no sabem si acabaran eixint per la Safor, per la Marina, sí, per la Safor, pel nord, per la zona de Tavernes, o per la Safor, pel sud, per la zona d'Oliva, per dir-te d'alguna forma, perquè veig un poc la dificultat que entranya de fer aquestes previsions, que sí que està clar és que hem de seguir les previsions per veure que si tenen avisos de quin color són i què és el que hem de fer. Ja no la població sí que també, sinó els ajuntaments. Cada volta la gent es condiciona més i aquestes coses són ja pràcticament inevitables, que puguem estar un poc a mercè del que pugui passar.
0: Pues bueno, ahí ho deixem en esta probabilitat de tempestes, per al dissabte, estar previnguts, que és el més important, i pensar plans B en tots aquests municipis que estan en festes. Jordi Payà, meteoròleg, una vegada més, moltíssimes gràcies.
10: Contenem en contacte, vinga, una abraçada.
0: Gràcies, adeu.
10: Adeu.

0: Pues ahí teníem esta previsió per al cap de setmana. Els municipis que tenen festes, pues això, s'hauran de preparar per a les tempestes. Però bueno, això és de cara al cap de setmana. Avui ja saben que hi ha diversos pobles que estan en festes ja, com és el cas de Llocnou de Sant Jeroni, que celebra el dia de l'Ajuntament. I allí tenim a la nostra companya Marta Ferrer. Marta, molt bona vesprada.
1: Hola, Cèlia, estàs... bona vesprada. Doncs mira, entrava al vell mig del poble de Llocnou de Sant Jeroni. Ahir va ser el tret d'eixida amb eixe sopar popular a la plaça de dins Josep Camarena, que estava de gom a gom. Cada veí es va portar el seu entrepà i van poder gaudir d'una jornada festiva. Però tenen eixa part de festa, però també la part de tradicions, d'actes religiosos i sobretot de moltíssima música. Entrava amb Sara Artés, regidora de festes de Llocnou de Sant Jeroni. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Sara, en primer lloc, com està?
2: Pues bé, un poc nerviosets, esperant que eixca tot bé, que portem un any planificant este dia i esperem que eixca tot bé.
1: Perquè, clar, avui és el dia de l'Ajuntament, no?
2: Sí, avui és el dia de l'Ajuntament. I,
1: en clar, què consisteix un poc este dia?
2: Pues ara tenim la missa i d'ací ja farem una xocoteta mascleta i anem al convit. I esta esperada, pues, en la piscina hem posat un parc d'inxables, en horxata i granissat, i esta nit tindrem un altre sopar de baix braç i bé, una orquestra.
1: Avui són d'aixòs dies que comencen de bon matí i acaben ben entrada la matinada, no és així?
2: Sí, així és. I ahir, si el gites un poquet tard, avui pesa un poquet.
1: Pesa un poquet, però encara queden dies de festa.
2: Sí, sí, avui és el primer dia, com aquell que diu. Acaben diumenge.
1: Sara, imagina que això, el que podem veure del sopar de nit, la cercavila d'avui, és la punta de l'iceberg, perquè esteu al peu del canó tot l'any treballant estall perquè pugui eixir una festa que la gent recorde, no?
2: Sí, la veritat que sí, que no és sol és el que es veu avui, sinó que és moltíssima feina al llarg de l'any, treballem colze amb tots els festers, i la veritat que molt bé. Jo, en especial, enguany, no sé si és perquè són les últimes festes de, com a regidora, però estic molt contenta tant en tots els festers com en tota la gent que ha participat.
1: No sé, el treball al llarg de l'any, ens referim un poc, també participen associacions, veïns, s'implica molt el veïnat de Llocnou?
2: Sí, a veure, si no fem gran cosa, alguna festa, en Halloween, el 9 d'octubre, i bueno, tot el món compra loteria tots els mesos, participa en les rifes, en els bingos, en tot.
1: En tot, sí. I quina diries que és de la programació d'enguany, no sé si hi ha alguna novetat o manteniu la tònica dels altres anys, si han canviat molt les festes...
2: Enguany estem mantenint-nos, però és que són unes festes llargues per als xocotets que som i està costant-nos cada vegada més. De fet, l'any que ve no tenim festes joves. Entonces hem tingut que assumir la barra entre l'Ajuntament, els festes joves d'enguany estan ajudant-nos, ho han organitzat ells i és un poc difícil continuar.
1: Perquè, clar, quants festes són enguany?
2: Pues enguany són prou, però, clar, de cara a l'any que ve eren molt poquets i no s'han decidit.
1: Clar, en pobles xicotets com Llocnou, que tenen poc més de mig miler d'habitants, no? Imagina que cada any serà un món, per això mateix que dius, que precisament l'any que ve no n'hi ha festes.
2: Correcte, i la sort que tenim així també és que tenim el miser al costat i entre els dos, pues, clar, els grups d'amics ja no és que es reduïsquen sols així, sinó que ens juntem Llocnou i el miser allà, i pues, igual i sin de festers així, on anem allà i sin de festers i ens ajuntem.
1: Així a Llocnou teniu doble festa aleshores, no?
2: Sí, podria dir-se que sí.
1: Perquè clar, quan no n'hi ha festers, qui es fa càrrec? La gent del poble, no? Assumeix un poc la batuta.
2: És que fins ara, que jo vaig a vista, encara no havia passat.
1: Encara no havia passat.
2: Entonces, clar, no sabem si l'any que ve Carmeles i de Sant Roc n'hi hauran, perquè trien ells la llista, però clar, ens hem vist que joves sí que no. Entonces estem arrimant un poquet tots el colze a veure com ho traguem.
1: Pues aleshores fer una crida, no?, a que vinga la gent a viure a Llocnou i a tindre fills i aixina que puguen eixir de festers.
2: Sí. Això tindrem que fer. Mos tindrem que aplicar el cuento tots.
1: Sara, veiem que el poble està engalanat, els carrers estan molt bonics, n'hi ha tota la decoració per tot el poble. És un poble xicotet, com estàvem comentant, però la setmana de festes podem dir que es multiplica la població.
2: Sí, la veritat que sí. Ahir ja veies a moltíssima gent vindre en maletes, obrint cases que estan tot l'any tancades, i ve molta gent de fora, que té pares així, o abuelos, i tots venen.
1: És un poc el que passa tots els estius, no?
2: Sí, és així, no, tots els anys.
1: De fet, bé, si avui no estem entrevistant els festers ara mateix, Cèlia, és perquè avui és el dia de l'Ajuntament, com ja hem comentat. Mm. I quins són els seus patrons al llarg de les festes? Així de lloc, no?
2: Pues avui, el dia de l'Ajuntament, després demà Isla Verge, que és el dia de les Carmeles, i l'últim dia és Sant Roc.
1: Mm-hmm. I Sant Jeroni?
2: I Sant Jeroni, avui, clar. Sí.
1: Molt bé, Cèlia, doncs ja ho tenim. Sara, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Esperem que gaudiu molt d'aquest dia de l'Ajuntament. Després teniu un convit, no? Que nosaltres allà estarem també.
2: Ahí estareu, esteu convidats.
1: Moltes gràcies. I Cèlia, això no acaba així, sí. Perquè jo vull parlar també amb un altre dels protagonistes de cada festa de cada poble. Així, al municipi de Llocnou, tenen en una hora una mascletà a càrrec de Borredà. I parlem amb Toni. Toni, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: A veure, Toni, què teniu preparat per avui?
3: A veure, tinguem una mascletà preparada de tres retencions en acompanyaments i en un finalet, ja està.
1: És el primer any que esteu així o...?
3: No, jo des de que està a l'Ajuntament este que vinc tots els anys a fer el seu acte i és que facin falta.
1: A la gent de Llocnou li agrada que soni la mascletà.
3: Sí, a veure, jo crec que preferixen més una mascletà que un castell. Però bueno, cada un va a gustos. N'hi ha qui vol ruïdo i n'hi ha qui vol color.
1: I així tenim soroll, no?
3: Sí, ara de migdia soroll. A la nit, pues color.
1: Bé, no, hem de tindre de les dues coses,
4: exacte.
1: No és així?
3: Clar, clar,
1: així. I moltíssimes gràcies i nosaltres ens quedem per escoltar eixa mascleta que tindrà lloc en breu. Moltíssimes gràcies. Cèlia, ja ho has escoltat, sí. Així no para la festa. Porten des de nit i tot el que els queda. I nosaltres a fer-nos ressò d'aquestes festes patronals de Llocnou de Sant Jeroni. Gràcies.
4: Gràcies a tu, Marta. La veritat és que sí, que a nosaltres també ens encanta, eh? Estaré tots els meollos, estaré ahí a la festa i sobretot contar-los als nostres oients, eh? Tot el que passa a la Safor. Ahir teníem a Llocnou, que això, que en breus tindran una mascletà a càrrec de Borredà, o sigui, que millor impossible, i bueno, a veure si podem tornar a contactar després. Marta, moltíssimes gràcies.

0: cançó que ens fa ballar a tots un poquet, i és perquè connectem, com sempre, com tots els dies, amb el Servei de Salvament i Socorrisme de Creu Roja Gandia, a la platja Nord. Avui ens atén Òscar Vera. Òscar, molt bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Com està l'ambient per ahí? Com està la bandera?
1: Avui tenim bandera verda, està bufant un ventet de llevant, que fa que refresca un poquet, i una afluència d'un 90-100, més o menys, està ahí. Tot, quasi totalment ple.
0: Pràcticament un 100%, eh? Perquè, clar, sí. Agost. I la bandera verda, eh? Imagineu?
1: Sí, sí, sí.
0: Bandera verda.
1: Bandera verda.
0: Molt bé. Escolta, Òscar, que ahir vau veure l'eclipse des d'allí o què?
1: Jo just no estava, però no sí, estava. Els meus companys es van quedar per a fer el trosset de temps que anava en l'eclipse. I des de la platja de la Guir pareix ser que anava una... un núvol que va tapar un poc, però es veia més o menys bé.
0: Bueno, però no va hi haure ninguna incidència, eh? En aquest tram, tot correcte.
1: No. Tot correcte.
0: Molt bé, Òscar, pues moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: De res.
0: Gràcies a ti.
1: Adéu. Cristiano Ronaldo. El vive Iniesta, Beckham i Kaká.
0: Messi, Mbappé, Salah. Brasil, Uruguai, Argentina. I parlem de la platja de Gandia ara, però a la ciutat també tenim un d'aquests esdeveniments que marquen l'agenda. Els parle del Festival Mediterrània.

0: Esta cançó que sona és de Love of Lesbian, que és un dels grups que podrem escoltar al festival, a banda d'altres dels grans, com són Ultraligera, La Moda, Siloé, entre molts altres, eh? I és que avui arranca este festival Mediterrània, i fins allà em sembla que tenim a la nostra companya Sandra Albert. Sandra, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Cèlia. Un poquet més i quasi no puc escoltar perquè ja estic així en el recinte del Festival Mediterrània,
0: sí.
1: I al llarg d'aquí estan assajant els grups que està a partir d'esta vesprada i fins al dissabte faran la banda sonora així al parc de la Festa de Gandia. I estic acompanyada també d'Alfred Saez, el gerent del constructor d'este tot festival que ja porta anys així a Gandia, director. M'ha mirat així i diu, què has pensat? Soc de tot, no?
2: Soc de tot, al fin i al cabo. Pues sí, ja portem, ja el tenim així assentat el festival.
3: No, ja se comença a quedar.
2: Cada any pues, intentem millorar tota la infraestructura, però bueno, lo més important és mantindre-ho, que no és fàcil.
1: Perquè porta ja, són 4 anys així, 3-4 anys així a Gandia.
2: Ja són 4 anys, sí. Sabeu que sigui ahí.
1: I sempre mantenint aquesta essència, però també sempre incorporant un poquet de novetats, no? Perquè a banda dels concerts, que ara parlarem d'ells, com estem dient, ja tenim així alguns grups assajant, ja està tot preparat.
2: Està tot preparat, doncs, pues, bueno, sempre tenim alguna puntelleta que es queda a mitges, però vamos, que sí, que és important, ja està, però sí, tenim algunes cosetes, que són aquestes últimes hores que estan entre els locos. Estarà així, però la veritat que m'està passant nerviós, perquè ja volia eixir correguet perquè falta una cosa o altra.
1: Són aquests moments previs a que comenci tot. De fet, efectivament, el que estem veient, nosaltres estem així de cara a l'escenari, a l'entrada del recinte, no parem de veure aquesta gent de l'organització passant cap amunt, cap avall, deixant-ho tot, però jo ho estic molt, molt bé. Inclús el que veig és una ona de platja. ¿Heu portat així la mar?
2: Pues, a veure, està guai perquè va acorde per al festival i és un flable que és com un mecànic.
0: Sandra.
2: És una tabla de surf i a veure qui...
0: Sandra, la nostra companya, Sandra, no sé si ens escolta.
1: Sí. Vos escolte.
0: Sandra, és que vos escoltem molt lluny i a mi sembla que, clar, com has explicat abans, que estan preparant per allà darrere, tenim un soroll molt fosc, però
1: ara
0: bueno...
1: Ara acaba de parar, jo no sé si ara mos escoltes millor.
0: No sé si podeu apropar-se un poc més el telèfon a la boca.
1: Sense un poquet, a veure, la tecnologia de vegades falla un poquet.
0: Exacte.
1: No sé, un poquet millor.
0: Sí, un poquet millor. Pareix.
1: Vinga, anem a tractar ara si amagaet un poquet de soroll, de contar i escoltar a Alfred que ens estava contant que tenen una gran ona, també fins i tot així es pot la gent casar i tot en el festival.
2: Sí, sí, però un poc que lo que vull, al final és tindre que s'emporten una experiència de lo que siga. I tenim la mateixa entre la capella, es diu en València i Xina, que és
1: la capella.
2: I la tenim a l'entrada i durant, es pot fer lliurement, però durant un horari que hem marcat, doncs hi haurà un influencer passant a la gent, o un artista,
0: ui.
2: O directament...
0: Sandra, vos escoltem molt mal, que tenim aire per darrere. Escolta, que no passa res, que tornarem a parlar d'este festival, tornarem a fer això, goleta, per a que tot el món s'apunte. Sí que m'ha entès algunes coses, que estan preparant-se, que es poden casar les persones allí, que tenen una capella, vaja, que està tot...
2: Això és el més important.
0: El què?
2: I disfrutar de la música.
0: Per supost.
2: Això al final és el més important.
0: Per supost, disfrutar de la música d'aquests grans grups que van, ja els hem presentat un poc a l'inici, i a gaudir de tot el festival i tot el que engloba. Moltíssimes gràcies als dos, Sandra i Alfred.
1: Ja, que n'hi haurà molt d'ambient i molt de Mediterrània,
0: exacte.
1: Així al festival i al carrer també.
2: Teniu lliurement de fer el que vulgueu, així que ja Sandra ja la coneix de diversos anys i ja ho sabeu, eh?
1: Vale. Tornarem, Fèlia, tornarem.
0: Molt bé. Moltíssimes gràcies als dos. Gracietes.
1: Gràcies.
0: Adéu.

0: La una y ahora 7 minuts del migdia.
1: Sustet,
0: sustet, que quedaven ahí 2 segonets. Fem, com sempre, ara un repasset per l'actualitat. Enrique Bodí, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Celia.
0: Tenim notícies a Oliva.
1: Així és, perquè Oliva acaba d'ultimar el projecte de renovació de les voreres de les carrers Contesa Mayans, Mercat, Salvador Soler i Soler, Sánchez Mayans, Juan Antonio Mayans i Pintor Sorolla. Esta actuació suposarà la renovació de totes les voreres i de la xarxa de subministraments, així com de la recollida de les aigües pluvials. Un total de 774 metres que van a pavimentar-se amb un model de taulell més noble que l'actual, el que va millorar l'aspecte dels carrers i que incorpora mobiliari urbà i equipament. Està previst que representants de l'Ajuntament d'Oliva reunisquen precisament els veïns en setembre per explicar-los el projecte i poder escoltar les seues opinions al respecte.
0: Pues Enrique, abans de que reunisquen en els veïns i que això, que compartisquen opinions, Joan Mata, regidor de Planejament Urbanístic d'Oliva, bona vesprada.
2: Hola, molt bona vesprada.
0: Regidor, moltes gràcies per atendre'ns. Clar, explica'ns un poc el perquè d'aquestes actuacions, perquè la veritat és que és remodelar també, no només per fer-ho més utilitzable, sinó també per fer-ho més bonic, no?
2: Avui porto un tema un poquet menys farragós que les plats parcials que parlem moltes vegades.
0: Bueno. Sí. També és necessari parlar dels temes més farragosos, però bueno.
2: Sí, sí, molt important, jo crec. Sí. A veure, sí, en este cas el que estem parlant és d'un entorn, diguem, d'un nucli, és una espècie d'amenla urbana que està entre la carretera nacional i el passeig i entre la zona ja d'ensanche de l'Institut Vell, que és tota la zona de l'Avinguda de València. Estem en una zona, una mela central en la població que té molta circulació de gent perquè està el col·legi, està la parròquia, està la iglesia del Rebollet, allí també hi ha celebracions festives, etc. Vull dir, és una zona molt viva, però que en els anys s'ha degradat moltíssim l'aspecte de les voreres. No és que s'ha vagi degradat, és que ja hi ha una situació d'inseguretat i, a més, l'accessibilitat ja també s'ha quedat molt desfasada, ja no reuneix les condicions. Per tant, vam plantejar, entre altres actuacions que també podem apuntar que van a dur-se a terme en els pròxims mesos, esta era una part molt important i ja tenim el projecte redactat.

0: de final de vorera i connexió, amb, és a dir, on estan els passos de peatons, quasi arribaràs a peu pla, perquè hi haurà una vorera molt dolceta, molt, molt llarga, molt fàcil d'anar en circular en persones en dificultat de mobilitat o que vagin en cadira de rodes, pues serà una zona d'una circulació, diguem, amable i molt accessible. A més de com que tindrem eixes, a més de que aixes voreres també tindran taulells de botons per a persones amb dificultat visual també identificar clarament quan apleguen a la calçada i on acaba la vorera. En aquest punt també, pues, com que s'ampliaran un poc les orelles del, és a dir, estos rebaixos seran prou amplis, seran en forma d'orella, obligaran a que la circulació tinga que minorar-se per a una circulació adequada, que també és un tema molt reivindicat pels veïns allí, perquè són carrers relativament estrets, però n'hi ha vehicles que no van a la velocitat que toca. Pues ara, diguem la urbanització de la zona obligarà a la pacificació del trànsit, és a dir, la forma dels carrers obligarà a aquest ralentiment de la població i de la velocitat de circulació. I també pues, una part, dos parts molt importants. Una, la incorporació d'arbrat, estem treballant en això, incorporar arbrat perquè, en fi, ningú se li escapa l'estiu que està fent-nos i la necessitat de que les poblacions progressivament anem adaptant-nos a una millor, a una protecció o una reacció front al canvi climàtic i col·locar arbres és una part fonamental per a baixar la temperatura dels carrers. Llavors, es col·locarà arbrat, això és un punt que estem definint en aquests moments. I també un altre punt és que mantindrem els llocs d'aparcament perquè allò és una zona molt tensionada, és a dir, tota la zona urbana d'eixa part d'Oliva és dels anys 80 i, clar, 80-70, 60-70-80, no? Llavors no tenen previsió d'aparcaments per als vehicles de les finques i clar, n'hi ha necessitat d'aparcament enorme. Com que no podem ja inventar-nos el perquè no és una urbanització a fer a nou, de nova planta, hem de procurar combinar el manteniment de llocs d'aparcaments en la incorporació d'arbrat, en la millora de l'accessibilitat i en la recuperació de l'espai urbà més amable per al peató. Però, bueno, tot això està en la coctelera i diguem que el projecte el tenim en última ansia, sí.
1: Mare meva, regidor, clar, hem parlat de aigües, del sistema de les aigües, d'accessibilitat, d'arbrat, d'aparcament. Ho teniu tot pensat allí a Oliva i la veritat és que seran unes obres que, bueno, ja hem dit, ja ha dit el nostre el meu company Enrique Bodí, que fareu una reunió de cara al setembre amb el veïnat, però jo suposo que prèviament ja s'haurà parlat, no? S'haurà comentat al municipi, suposo que estaran contents, no?
0: Sí, espero que sí. A veure, sempre passa... A veure, n'hi ha que parlar amb els veïns també per a traslladar-los. Primera, aquest és el projecte, així no van a quedar els carrers on viuen vostès i tot el que s'ha tingut en consideració i, a més, segur que una visió externa ens aporta llum sobre zones que nosaltres ara no estem contemplant perquè hem estat capficats en el projecte i alguna cosa se'ns pot escapar. I jo suposo que sí, que els veïns deuen estar satisfets, no? Perquè era de justícia, a més és tota una zona que quedarà totalment renovada i millorarà molt el seu aspecte i tindrem tot l'entorn del mercat municipal, col·legi i parròquia i església també pues, en un, i la placeta del col·legi que també allí pues, és una zona d'encontre de gent pues, quedarà molt, molt millorada. També una cosa que se m'escapava és que també en considerar l'eixida de la porta del col·legi i farà una vorera un poc més ampla en una tanca que millorarà també la seguretat dels xiquets i els papàs a l'hora d'eixir del col·le, no? I bé, jo suposo que sí, sempre n'hi haurà gent que dirà, bueno, i aixòs carrers per què? I els altres no, o el de ma casa no s'arregla encara. El que tenim en marxa és, que això sí que ja us puc donar un poc la novetat perquè ho anunciarem la setmana que ve, el dia 21 de setembre comencen les obres del passeig Almirall Carròs, és a dir, és el passeig del sector 5, del passeig de la platja, és el més vellet de tots els que n'hi ha i té un estat de degradació o d'envelliment molt important. Llavors, aquest passeig, el dia 21 de setembre començaran les obres. Estan adjudicades des d'abril. Però, clar, començar obres d'un passeig marítim en plena temporada estival no tenia raó de ser. Llavors vam aplegar un acord en l'empresa i en la direcció de l'obra, en l'empresa constructora i en la direcció de l'obra, per a començar en setembre, una vegada ja vagin acabar la temporada d'estiu i les molèsties siguin les mínimes possibles. També en els veïns d'aquesta zona tindrem un encontre el dilluns que ve per explicar-los un poc en què consistiran i posar-nos a disposició d'ells per a qualsevol molèstia o incidència que pugui sorgir en l'abans de les obres. I també tenim els carrers Calixte III, que tenen uns enfonsaments. No tenim encara molt clar per què, però

0: intuïm que n'hi ha un mal estat molt gran de les clavegueres de replegada d'aigües, i això provoca que vagi allavant-se el terreny i estan afonant-se els carrers. Això sí que és una reivindicació molt gran dels veïns del carrer, perquè estan molt preocupats perquè el carrer s'esfonsa, i el projecte està ultimant-lo ja un equip d'enginyeria, que alçarem tot el carrer en la seva totalitat perquè és l'única manera d'arreglar-lo, canviarem totes les tuberies, refarem les voreres, reasfaltarem el carrer i també incorporarem arbrat, perquè també continuarem en aquesta línia d'anar humanitzant i fent verda la població, i també construirem aquestes orelles en els finals de cada carrer per a millorar també l'accessibilitat. És a dir, un poc en la línia que estem treballant en Conde Samallans, també ho estem treballant per a Calixte III, que és un carrer que els veïns sí que s'alegraran molt, suposo, perquè s'està esfonant, i en el passeig marítim, doncs, com dic, aquesta obra ja va començar el 21 de setembre i vos ampliarem un poc d'informació la setmana que ve.
1: Molt bé, Joan, moltíssimes gràcies per explicar-nos totes aquestes qüestions que estan pendents a Oliva. La veritat és que, però bueno, això, comunicació ajuntament-veïn, sempre és molt, molt d'agrair, i les obres, no?, que poden molestar també, exacte, molt necessària. Moltíssimes gràcies.
0: Un plaer.
1: Gràcies, Joan.
0: Vinga.
1: Adéu. Enrique, tenim més coses?
2: Així és, en este cas perquè Gandia forma part del grup pioner de municipis valencians que integren la nova xarxa de localitats creada per la Diputació de València per impulsar la gestió intel·ligent de serveis públics. Un dels eixos estratègics més destacats d'esta nova aliança és la creació d'un sistema de prevenció d'alertes climàtiques que puguen ajudar els consistoris a prendre decisions amb la suficient antelació. Esta ferramenta proporcionarà dades en temps real. En eixa xarxa està inclosa Gandia dins d'altres municipis com ara Torrent, Paterna, Sagunt, Cullera, Manises, Catarroja, Alfafar i Alzira. Celia.
1: Molts municipis que formen part d'esta xarxa i que comentàvem. Clar, és un sistema de prevenció d'emergències.
2: Jo entenc que està relacionat en una qüestió que van presentar no fa massa a Gandia, i crec que tenim algú així que mos ho va explicar, no?
1: Alicia Izquierdo, regidora de Medi Ambient de Gandia. Molt bona vesprada.
3: Què tal, com esteu?
1: Perdona l'atraco, eh? Que
3: no, tranquils,
1: Vindré en qüestió de 5 minuts. No, gràcies, no. Enrique.
3: Un plaer.
1: Regidora, això, conta'ns un poc què suposa estar dins d'esta xarxa.
3: Sí, bueno, la veritat és que anem a donar un salt tecnològic molt, molt important respecte al que és la prevenció d'inundacions, amb la implantació d'aquest sistema pioner d'alerta temprana, que és, bueno, diguem així, alerta temprana, no? Que el que va permetre és anticipar-se a les crescudes o activar els avisos a la població amb major marge de temps. Sabeu que ja fa un temps ho anunciàvem així a la ciutat de Gandia, i ara és de veres que, o sigui, nosaltres ja ho anàvem a fer com a govern propi municipal, amb els diners. Recordeu que a través del que és l'empresa pública d'aigües, l'empresa mixta d'aigües,
1: sí,
3: ja ho vam anunciar en el seu moment, que ho anàvem a posar, però ara és de veres que la Diputació impulsava municipis que ja ho anaven a fer de manera individual, i fa com una mena de conjunt de municipis un poc per fer eixa promoció. Mm-hmm. En un principi, la inversió que nosaltres anem a fer són 881.000 euros, que van a finançar-se íntegrament a través del pla d'inversions de l'empresa mixta d'actuacions ambientals integrals. Una part és el software i l'altra són la instal·lació de pluviòmetres i un nou radar meteorològic. I una vegada aplicada també, pues, un poc, pues, la inversió, crec que se n'anava en unes coses i altres al voltant d'un milió d'euros. Mm. Al final el que se tracta és de posar uns sensors,
1: vale, val?
3: I que tu sàpigues amb certa previsió, pues, el que està passant. Poso un exemple molt clar, que igual així la gent s'entén millor. Nosaltres, per exemple, sabeu que una de les infraestructures hidràuliques més perilloses de la ciutat de Gandia és el barranc de Beniopa, no és el riu, perquè el caixer del riu és molt, molt gran. Aleshores, Gandia se sol inundar pel barranc, o sí que a l'eixida del riu en la zona de la mar, però bueno, ara han fet les obres estes del dragat, la millora del cordó dunar dels Marenys, que això també millorarà molt, però bueno, en tot cas, aigües amunt, a la zona del Parpalló Borrell, si plou moltíssim, i és un dels punts pluviomètrics més alts pràcticament del País Valencià, bueno, pues això té un temps en què l'aigua arriba a la població. Si nosaltres sabem quanta aigua està caigent allí dalt, sabem exactament quant de temps tarda en arribar aquesta aigua a la població.
1: Vale.
3: Per tant, sabem si aquesta quantitat va a desbordar, perquè tenim l'estudi fet del cabdal del barranc, del que aguanta, la crescuda. Aleshores, ens donaria temps, pràcticament una hora, hora i mitja, de poder avisar a la població de pujar als terrats, anar-se'n, enviar els drons, els cotxes de policia. És a dir, que això el que t'ajuda és no... El sistema de prevenció temprana d'alerta no te va a prevenir que hi hagi una inundació, però sí te va a poder avisar i a poder salvar i salvaguardar la vida de la població de Gandia. És a dir, que sí que sabem exactament les infraestructures que tenim, quanta aigua aguanten, quant de temps tarda l'aigua en arribar, quina és la pressió que podem aguantar, i això ens pot ajudar pues, a, pues, això, a previndre justament o a salvaguardar la vida dels ciutadans. Mm,
1: clar, perquè en aquest cas pues, és el que diu vostè, regidora, que no es pot previndre pues, que no s'inunde la població en aquest cas, però clar, salvar les vides... Al final les infraestructures, si es danyen, pues, tard o pront pues, les podrem arreglar no? d'alguna forma o d'altra, però les vides no, és el més important. Clar, a mi no m'ha quedat del tot clar. És com uns sensors, però els sensors estan allà on...
3: No, bueno, n'hi ha en moltes parts de la ciutat. O sea, no, he posat l'exemple del barranc pues, perquè com és la infraestructura que més perill té. Però igual que tenim diverses estacions meteorològiques en Gandia, tenim el Parpalló, tenim la zona de la natura de la Marjal, tenim així mateix en l'Ajuntament de Gandia en tenim un altre. És a dir, tu tens diversos sistemes posats per la ciutat, perquè el municipi de Gandia tenim una peculiaritat també, que tenim molts ecosistemes diferents, és a dir, tenim mar, tenim marjal, tenim riu, tenim barranc, tenim muntanyes. Aleshores, clar, són maneres de gestionar. L'aigua no filtra de la mateixa manera en els mateixos espais. El problema del barranc és que la pendent és molt alta, l'aigua agarra moltíssima velocitat. Un dels problemes de l'aigua, un dels problemes de les inundacions respecte a la vida de les persones és la velocitat de l'aigua.
1: Clar.
3: Perquè tu, si tu saps nadar, o jo sé nadar, dona igual que ens quedem en una piscina de 1.000 litres que en una de 100.000 litres que en una de 1 milió de litres. Si l'aigua està quieta i tu saps nadar, tu nades. Mm. El problema és quan l'aigua es mou. Clar. I quan l'aigua damunt arrastra elements que poden ser naturals, o en el cas de la dana que van veure, pues, mobles, valles... Això sí que si a tu te pilla allí dins és quan realment t'ofegues. O sigui, no és de vegades la quantitat de l'aigua, sinó la velocitat a la que arriba, els sediments que arrastra... És a dir, són molts elements. Tu, en un carrer de la ciutat de Gandia, pues, se posa a ploure moltíssim i te dona temps d'entrar a un portal, pujar a una vivenda... Però en el medi natural això és més complicat. No és el mateix que ploga en zona de terra, que, per exemple, el barranc, quan arriba a la zona de Beniopa, que està asfaltat, ahí no hi ha filtració d'aigua. No és igual que quan plou a la Marjal o a la zona de la platja i ja portem molts episodis de pluja perquè el nivell freàtic de l'aigua està molt alt. Clar. Quan està molt alt ja no
1: ja
3: xupla.
1: No
3: gasta un poc uns termes així perquè ens entenguem tots, no? Però que ja no filtra. Aleshores, clar, són coses diferents. Entonces, els sensors estaran posats en diferents zones de la ciutat per a poder medir justament els efectes que ocasionen diferents zones de la ciutat. I sobretot és una qüestió de prevenció i de seguretat. És a dir, és saber on vius. És que jo crec que durant molts anys, així, compartisc una reflexió que jo me faig molt, però ens la fem molt també en el Departament de Medi Ambient. El ser humà hem tingut la capacitat, al llarg de segles, de modificar l'entorn al nostre benestar. Ara, per exemple, fa moltíssima calor i nosaltres si tenim l'aire condicionat posat i estem molt bé, no? Vale, claro. Però si no sé, vull dir. Hem agafat els rius, hem fet pantans, hem fet el que siga, no? Hem modificat l'entorn. Però arriba un moment en què la natura busca el seu pas.
1: Claro.
3: La Gemma Jor diu una frase molt bonica que diu que el riu té memòria. El riu té memòria vol dir que quan l'avui tira, tira, però no ha tirat sempre. Aleshores, hem de ser conscients, la primera, d'on vivim, de quines són les condicions naturals que tenim, de quines són les infraestructures hidràuliques que tenim, si plou molt, si plou poc, de quina manera que podem aguantar. Després de tot el que hem construït, els col·lectors d'aigua, les séquies, les canalitzacions, els embassaments, els sistemes ara que volem posar, per a què? Pues perquè si som conscients d'on vivim, som conscients del que pot passar i som conscients del que el canvi climàtic està portant cada vegada més aquesta mena de tempestes més extremes, els grans terratrèmols que estem tenint, els monsons a la zona asiàtica, que ja n'ha hagut sempre, la gent diu sempre n'hi ha hagut, però ara és molt més greu, o la calor, o les nits tropicals que tenim, que fa 50 anys no eren les d'ara i fa 150, tampoc. Des de luego tampoc, doncs és evident que jo crec que el negacionisme és un principi que mata, perquè quan un nega una realitat no pren mesures per a poder-la solucionar, i el que hem fet des del govern de la ciutat és ser conscients d'on vivim, fer un estudi de tot el que tenim, ficar aquests sistemes d'alerta preventiva, perquè si passa un fenomen meteorològic advers d'aixes magnituds, salvar a la nostra població.
1: Estar previnguts.
3: Això és bàsicament l'objectiu que treballem en qüestions d'emergència climàtica.
1: Alicia Izquierdo, regidora de Medi Ambient de Gandia, moltíssimes gràcies per vindre a explicar-nos aquesta qüestió, ens ha quedat claríssim. I bé, el principal en la prevenció sempre és salvar vides i este sistema és una molt bona ferramenta per a fer-ho.
3: Esperem tindre que gastar-lo poc, però exacte. Sempre és bo tindre'l.
1: Més val tindre-ho no gastar-ho que a la inversa.
3: Efectivament.
1: Moltes gràcies.
3: A vosaltres.

0: ¿Cuál es la marca de coches más vendida de China en el mundo? ¡Geely! ¿Cuál es la nueva marca de Moy Motor? ¡Geely! ¿Y cuál va a ser tu próximo coche? ¡Geely! Por solo 25.215 euros, llévate tu nuevo Geely híbrido enchufable con hasta 185 kilómetros de autonomía eléctrica. ¡Ha llegado el momento! ¡Es ahora! Ven a descubrir Geely en Moy Motor y sal conduciendo el futuro.
1: Hay sabores que se disfrutan y otros que se recuerdan.
2: En Restaurantes Vedrà, cada plato nace de la esencia del Mediterráneo. Una cocina de autor que fusiona la mejor tradición valenciana con la esencia de Ibiza, elaborada con los mejores productos del mercado. Todo ello en un entorno elegante y acogedor, amenizado con la mejor música, en la playa de Gandía, calle Vicente Calderón, junto al Hotel Gandía Palace. Este verano, reserva tu experiencia a través de nuestra web. Restaurantes Vedrà, playa de Gandía.
1: El Mediterráneo tiene una mesa esperándote.
3: ¿Buscas una ferretería donde sí te asesoren de verdad?
4: Ven a Ferreterías Oliva, en Gandía y Playa, para profesionales y particulares.
3: Herramientas, menaje, electricidad, seguridad, jardín,
4: todo para tu hogar o empresa, ahora más cerca de ti.
3: Avenida del Raval 50, Polígono Benieto en Gandía y Rosa del Svens 1 en el Grau.
4: Ferreterías Oliva, tu ferretería de confianza.
5: Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
6: Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
7: Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
8: Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
9: I on també tenim notícies, i ens anem directament fins allí, és a Benifairó, perquè a falta d'aprovar-ho definitivament en el pròxim plenari, ja s'avança en una reivindicació que és històrica del municipi. I és respecte a unes obres de la pista de bàsquet. Fem una cosa, li ho preguntem directament a l'alcalde de Benifairó, Marc Bercher. Alcalde, molt bona vesprada.
10: Hola, molt bona vesprada.
9: Conta'ns això, aquestes obres de la pista de bàsquet, quines són?
10: Res, és una coberta de la pista de bàsquet, que és un projecte que tenim en ment des de fa molts anys ja. Ja per allà, pel 2015, ho portàvem al programa electoral i res, i ara, uns anys després, ja ho podem fer realitat.
9: Ja podem dir que és, ja està ahí a tocar esta coberta. No sé quins punts podem remarcar d'esta instal·lació.
10: Bé, així nosaltres no ho veiem només com a una millora de la pista esportiva, sinó que també, no sé, és una infraestructura que dona servei a l'escola i a tot el poble. Podem destacar, per exemple, que l'alumnat podrà fer educació física sense mirar el temps, d'acord? Perquè ara quan plou pues, no tenen un espai per a fer educació física en condicions. També tindran un pati cobert per quan tixen al pati els xiquets, sense preocupar-se també per la pluja. I també, no sé, per la calor, no? Perquè ara l'estiu també fa molta calor i no és una solució per a la pluja només, sinó també permetrà tindre una zona d'ombra i fer activitat física amb més seguretat.
9: O sea que, clar, esa coberta no només ens protegirà de, bueno, els protegirà els veïns i veïnes de Benifairó del clima, per exemple, si plou o si fa molta calor, com són estos dies, sinó també pues, això es farà més segur, no hauran d'estar pendent de si plou o no, és una meravella. Suposo que heu parlat amb els veïns i veïnes, no? Alcalde, estaran contents.
10: Sí. La veritat que sí, que tots els veïns i veïnes es sembla una idea fantàstica. I ja és no és una idea, una actuació pensant només a curt termini, sinó és una inversió de futur, ja que li donarem més funcionalitat també a la pista, tant claro. Per al poble com per a l'escola.
9: I, clar, no sé si està pendent d'aquest pròxim plenari d'aprovar-se definitivament, però no sé quan està previst que comencen les obres.
10: Les obres, una vegada ja tenim tot... Sí, bueno, tenim la documentació ja de l'empresa, ja està tot correcte, simplement falta passar-ho pel plenari i donar el vistiplau. En el plenari de setembre segurament ja ho portarem avant.
9: Molt bé. Alcalde, moltíssimes gràcies per apropar-nos a este projecte. No sé si teniu altres, allí al municipi que vulgueu destacar.
10: Sí, bé, tenim altres projectes també. Tenim la remodelació de la plaça Pintor Sorolla, l'entrada al poble, l'Albereda. Són projectes que tenim en ment que anem a executar o a proposar en els propers mesos. I bé, en el primer cas, la plaça és una plaça que l'antic equip de govern va destinar una subvenció, però per l'import d'esta només es va poder executar un terç de la plaça. Nosaltres hem volgut acabar este projecte i des del principi de legislatura l'equip de govern hem treballat per remodelar la plaça. És la plaça més gran que tenim al poble. I deixar-la uniforme, amb més dotació de columpios i fent un llava de cara també a l'escenari que tenim a la plaça. Tenim un escenari espectacular per a poder fer actes de l'Ajuntament o concerts de la nostra banda municipal.
9: Plaça municipal arreglada, pista de bàsquet, ho teniu tot pensat allí, en Benifairó, eh?
10: Sí, la veritat és que sí.
9: Per cert, ja que hem anomenat els concerts de la banda de música, com està aquest tema? Està tancat ja, aquest conflicte que va hi haure? Ho estem mal entès?
10: Bé, no està tancat, encara falta fer reunions amb la banda. També voldria aclarir que aquest conflicte no és entre la banda i l'Ajuntament. Este conflicte és entre els festers, la directiva de la banda i, en últim terme, l'Ajuntament. Vull remarcar que és la directiva, perquè nosaltres tenim un gran respecte a la nostra banda i pels nostres músics i sabem que fan una tasca encomiable allà on van, portant el nom del nostre poble, allà on van.
9: Per supost que sí. No sé si ens vol dir alguna cosa més sobre el conveni, la mediació en els festers. Com està aquest assumpte?
10: El conveni diu que l'1 de gener se li ha tingut que renovar el conveni, però, curiositat o no, no es va arribar a un acord amb l'anterior alcaldia. Aquest fet va provocar que jo, com a alcalde i l'actual president de la banda, pues, firmarem un conveni o acord de col·laboració, perquè la paraula conveni realment és el paper que van signar. En aquest sentit, el president de la banda va dir que li semblava tot correcte, però va demanar explícitament que no apareguera la paraula processó en el conveni. Per això es va canviar aquest terme pel de 6 actes per a les festes del poble, però estava clar que eren 3 processons i 3 passacarrers conforme s'ha fet tota la vida. Però va ser una petició explícitament del president de la banda.
9: Molt bé, doncs aquesta qüestió, alcalde, no sé si vol dir alguna cosa més. Ara ja han passat les festes, suposa que ja els ànims estaran més calmats. No sé si vol afegir alguna coseta més, o ja deixem per tancat aquest tema.
10: Sí, una cosa també que em va sobtar una miqueta és que la directiva ha remarcat en diferents ocasions que els diners que recapta la banda és per autofinançar-se i per l'escola de música. Que si no fos així hi ha famílies que no podrien portar a xiquets a estudiar música o es costaria molt. Simplement dir que en aquest sentit fa 8 anys que no hi ha hagut festers i jo em pregunte que com han pogut subsistir aquests anys que l'Ajuntament sempre ha pagat el mateix i no ha estat l'ajuda dels festers. No sé, també han deixat caure que l'Ajuntament no ha volgut pagar-los les processons i que si les han fet els últims anys ha sigut per voluntat pròpia. Si és així, és que enguany no han tingut voluntat d'eixir. Però ja el dic, sempre parle des de la directiva i l'Ajuntament. No és qüestió de banda i Ajuntament.
9: Bueno, està aquesta diferència ahí, que n'hi ha el malentès este o el conflicte, no sé com dir-ho, alcalde, està entre la directiva i vosaltres, els representants polítics de l'Ajuntament.
10: És que també voldria afegir que les festes passades, pagant el mateix que està conveniat enguany, la banda sí que va eixir a les processons. Per tant, pensem que no és responsabilitat de l'Ajuntament pagar més per les mateixes actuacions que es fan tots els anys. Per aquesta regla de 3 poden vindre, no sé, la resta d'associacions del poble a demanar els 4.500 euros que demana la directiva. I nosaltres, com a responsables de la gestió del poble, hem de ser coherents en aquest sentit. No ho veiem d'altra manera.
9: Així és, alcalde. Bé, en qualsevol cas, ja deixem per tancat aquest tema. Esperem que se solucione, que parlant la gent s'entén i que, bueno, que estarem pendents de com evoluciona.
10: Segur. Nosaltres estem oberts a tot tipus de negociació i les vegades que facin falta.
9: Molt bé. Moltíssimes gràcies, Marc Bercher, alcalde de Benifairó. Moltes gràcies per atendre'ns.
10: Gràcies. Gràcies a vosaltres. Bona vesprada.
9: Gràcies.
8: Atención familias, llega a Plaza Mayor Gandía el nuevo Kids Club Plaza Mayor, un espacio donde cada sábado los más pequeños vivirán una experiencia diferente mientras los padres disfrutan de su visita al centro comercial. Talleres creativos, juegos, retos, actividades temáticas, exploradores del océano, pequeños científicos y muchas sorpresas más. Participación gratuita. Colabora AME Gabinete. Plaza Mayor Gandía, un plan para toda la familia.
11: El circo del miedo ha llegado a Gandía. Forma parte del espectáculo y sé testigo de increíbles y peligrosos actos de terror masivo.
12: Del 7 de agosto al 5 de septiembre, bajo nuestra gran carpa climatizada instalada junto al Leroy Merlin.
13: ¿Te atreves?

0: que el company Nacho Mañó m'ha dit que n'hi ha una cançó oficial de la Volta Ciclista d'Espanya. Ara te la posaré. Jo no l'havia escoltat mai. I la veritat que està molt xula, Nacho. Molt bona gestió. I és que sona esta cançó perquè si hem passat ahir un dels esdeveniments d'aquest estiu, d'eclipse total, falta ara una segona fita que viurem ací a la Safor i que també és històrica. Perquè per primera vegada en la història, Xeraco serà final d'etapa de la Volta Ciclista d'Espanya. En concret, l'etapa número 8, que tindrà lloc el proper 29 d'agost entre Puçol i Xeraco. I el municipi ja està preparant-se. Avelino Mascarell, alcalde de Xeraco, bona vesprada.
1: Hola, molt bona vesprada.
0: Primer que res, com està el principal representant del poble, l'alcalde, davant d'aquest esdeveniment? Està nerviós o no?
1: Bueno, pues, com no podia ser d'altra forma, estic il·lusionat. La veritat és que molt content, agraït a la Diputació i a tots els que han fet possible que un final d'etapa pues, siga en el nostre municipi i especialment en la nostra playa per tal de promocionar-la, donar-la a conèixer i alhora també pues, poder fer aquestes actuacions que es fan per les ocasions especials com és esta i pues, bueno, ajuden un poquet a millorar la mobilitat i l'accessibilitat en el poble, així que millor impossible.
0: Ja que ho diu vostè, esta millora de l'accessibilitat del poble, parlem d'aixes obres que s'han fet de cara a esta Volta Ciclista d'Espanya que pararà en Xeraco, en la platja.
1: Pues sí, són unes obres que, bueno, després de vindre la direcció de la Volta, perquè fa menys d'un any que ens van donar l'oportunitat, no?, de tindre este final d'etapa, després van haver de vindre el director tècnic per veure el recorregut, les millors ubicacions per a poder emplaçar-ho, perquè la Volta pues, bueno, és un esdeveniment que es veu en més de 110 països, que té una certa repercussió, però que alhora també mobilitza a molts recursos, molts camions, vehicles dels equipos, a més també, pues, els que col·laboren com la Guàrdia Civil i altres organitzacions, no?, que també participen, i la veritat és que, bueno, el fet de que poguérem pues, bueno, valorar les millores que anem a fer i que la Diputació ens ha ajudat a fer les obres, que hi ha gent que en temps rècord licitar-les en temps rècord, buscar els diners i en aquests moments també pues, fer les obres, encara que pues, un poc molestes, no?, perquè també nosaltres també sabem el que és i no volem generar massa molestes als veïns, però sí que és de veres que s'han tingut que fer i satisfet, agraït a l'empresa constructora que en menys d'una setmana ha fet l'obra. Dona compte que dilluns començaren a fresar, dimarts ja estan asfaltant i continuem fresant, i en 3 dies han fet l'asfaltat i l'acondicionament del vial, i la veritat és que superagraït, supercontent, pues, bueno, un poc, m'ha sabut mal d'haver pogut molestar 3 dies al veïnat, però bueno, que és per una bona causa, que al fi i al cap pues, totes les obres molesten, més estes, però bueno, que és una cosa molt bona, s'ha quedat un carril bici més ampliat, no?, per a que les bicicletes que van en sentit contrari pues, bueno, pues, no sobrecarreguen el carril bici que ja tenim, que és la vorera, i la veritat és que molt il·lusionat, esperarem construir la rotonda que ve després en el camí del mig i poder-la enllaçar ja a la Nacereta Oliva, o sigui que no és un projecte que naix de pensat i fet, sinó que està molt estudiat, molt treballat, i conforme anem arreplegant diners i subvencions i col·laboracions d'altres administracions, pues, anem executant-lo, i la veritat és que el projecte final quedarà molt bé i molt bo per a l'ús i disfrute de nostres veïns i especialment també de tots els que es visiten i que coneixen la playa de Xeraco.
0: Així és. Clar, les obres s'han centrat especialment en l'asfaltat, no?, per a que puguen passar les bicicletes, imagina, però clar, com bé diu l'alcalde, també ens beneficia a tots els veïns perquè aixeca camí, no?, del poble a la platja, pues agraeix que estigui ben asfaltat.
1: Sí, això suposa que serà com totes les persones, no?, que quan venen pues, per les comunions pintem casa o per quan casa el xicó, pues, esta ha sigut l'excusa per fer una obra que creguem que és necessària. Hem parlat de la Diputació, pues, s'han prestat a ajudar-nos des del Departament de Carreteres, tot perquè també van enllaçar en la carretera que van a fer la mateixa Diputació. I la veritat és que una ocasió especial, però una obra especial, la veritat és que molt satisfets i contents, no? Sabem que hem molestat, però que, bueno, que això ja està, ja no se'n recorda ningú, ja tenim es transita amb més seguretat i n'hi ha pues, un tros d'obra, hem tingut que retirar part del traçat d'una rotonda perquè estava molt constrenyida i la velocitat a la que van vindre els corredors aquest dia va ser molt gran, no? Penso que venen des de Barx, passaran cara a Gandia i ja a buscar Xeraco per dins del poble i a baixar a la platja. Es preveu que siga una etapa pels sprinters, els equips treballaran previsiblement pues, bueno, de valent per poder posicionar els seus sprinters, sabent que van arribar a Xeraco a una velocitat considerable, i el quilòmetre que ens de la l'aia de Xeraco, pues, sabem que va ser a una mitja de més de 70 km per hora i és una barbaritat. Així que, bueno, depèn de tots els requisits que ens ha demanat a l'organització, doncs ho hem fet el millor possible i esperem que la gent ho disfrute. És una ocasió ideal, penseu que és un dissabte 29 d'agost, l'Ajuntament està fent uns esforços per a l'ocasió, com és habilitar moltíssim pàrquing, no, ja no per a tots els que venen, que també, sinó per a que tots els veïns que vivim en la playa, com és el meu cas, doncs tinguem aquesta opció de poder aparcar. Hem negociat amb diferents veïns del poble que tenen parcel·les que estan en desús, que no tenen, no estan conreades, i el que hem fet ha sigut pues, habilitar-les per a fer pàrquing. Aquesta última setmana estarà ja en condicions òptimes per a poder accedir i serà un mal menor, no? El fet de que no puguem aparcar, sabem que anem a complir i que dins de totes les molèsties que pugui generar un event d'aquestes característiques, però nosaltres m'ho hem preparat per a que siguin el mínim possible.
0: Clar, remarcar, alcalde, que això és el que estem parlant, que a vegades sí que és... que dificulta un poquet o que molesta un poquet aquestes obres ahir en ple mes d'agost de la platja, però bueno, que s'han hagut de fer per tema terminis i deixar un poc clar això, que...
1: Evidentment. Aquestes obres és pues, com qualsevol veí, no? Quan tens que fer una obra, pues, el primer que tens que tindre clar és que la vols fer i una necessitat, i després pues, bueno, buscar la financiació, no? Qualsevol veí pues, per fer-se una reforma del quarto de bany o per fer-se una, bueno, per fer-se una casa, sí, pues, ha de buscar la financiació. Nosaltres ho hem hagut de fer també, i també hem tingut que fer pues, bueno, tots els tràmits per fer una licitació, i tot això s'ha demorat, i al fi i al cap el que m'ha salvat el compromís ha sigut l'empresa adjudicatària, que ha volgut fer en el mínim temps possible, ha portat gran part de l'empresa a treballar en una obra que no era molt gran però que era molt intensa, i la veritat és que 3 dies per fer aquestes accions, la veritat és que és digne d'agrair, pues sí, de que s'hagin prestat i que nosaltres no tinguem que buscar una alternativa i canviar tota l'etapa de la volta perquè hem aconseguit tindre-ho en les condicions que ens exigia l'organització, així que super satisfets. I ja, pues, bueno, sabem que això passarà i que es quedaran unes obres molt xules per a aquells que vivim així.
0: I el 29 d'agost, la platja plena, tots els ciclistes allí, tots els aficionats, vamos, la platja de Xeraco en nom de tots. Alcalde, també volia preguntar-li, ja que estem parlant, pel tema de les dunes, perquè Costes ja s'ha pronunciat respecte a la duna i la passarel·la de la platja de Xeraco.
1: Ja s'havia pronunciat abans, la veritat és que nosaltres teníem autorització i creiem que ho havíem fet d'una manera correcta, no? Així, el problema va ser que va partir d'una denúncia del grup Compromís de Xeraco, que realment no busquen, per a mi, vull dir, una opinió personal, que no busquen les millores per al poble, sinó que busquen la rentabilitat política, i això per a mi ha sigut molt lleig. Nosaltres teníem l'autorització i el que vam fer és, després de que ens enviaren a tots els organismes que pogueren estar afectats, i inclús els que no ho havien d'estar, i que tots opinarem, vam suspendre l'actuació. Hem passat un projecte, una memòria exclusiva només d'este punt, perquè antes la teníem de tots els accessos de la playa, i el que hem aconseguit en això és que Costes, la Generalitat, Red Natura 2000 i totes les administracions que ja havien opinat, pues, que ho diguen i que ho confirmen, no? Estàvem actuant bé. Este viatge el que hem fet ha sigut presentar una millora, que és, pues, bueno, hem proposat posar un cordó dunar amb talanquera, i ha sigut l'única diferència de lo que n'hi havia previst, i la veritat és que, bueno, satisfets, tristos, perquè això ha motivat que tinguem que paralitzar altres actuacions que estaven previstes. Teníem 50.000 euros per a pintar i arreglar l'accessibilitat de les escales en més de 8 accessos a la playa. Teníem una altra rampa que anem a adaptar-la en totes les condicions que requereix l'accessibilitat per a les persones amb discapacitat, i ha fet també que tinguem que modificar també la licitació de la passarel·la de transversal. Ara estem demanant autorització exclusivament per a cada punt, per a evitar aquest conflicte, no? Perquè, fill al cap, pues, nosaltres som persones també, entenem que la política no havia de ser el que ha pretès Compromís en aquest cas, i que nosaltres ho fem per bé, no volem ni atentar contra el medi ambient ni contra els veïns ni res. Nosaltres som conscients de totes les necessitats, volem donar un bon servici però a vegades pues, bueno, aquestes coses lleges de la política fan que pues, hagin de ralentitzar, però bueno, jo sempre he dit que som caputs, som perseverants i vaig a continuar en la línia de treball i si no ho vam aconseguir per aquest estiu, que era l'objectiu del govern municipal, pues, per a l'estiu que ve continuarem tramitant-ho i si les administracions competents ens autoritzen, farem una playa en totes les condicions per a la gent més major o tota la gent de mobilitat reduïda per a que puguen accedir a la playa, que és el nostre objectiu i és per al que treballem.
0: Bueno, Avelino Mascarell, alcalde Xeraco, ahí queda això, que ens veurem, no sé, igual parlem abans, però bueno, el 29 d'agost segur, allí sí. a la platja de Xeraco, a gaudir d'este...
1: Sí, jo sí que vos recomanaria que vinguereu pronte, perquè va ser difícil l'accés, sabeu que l'organització n'hi ha un moment en què hi ha l'accés, que serà a migdia, vos recomanaria que reservareu ja les taules en els xiringuitos i els restaurants i l'hostaleria municipal, que anem a passar un dia meravellós i és un dissabte que podeu tindre en el record per sempre. Així que bon esperem a tots.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies, Avelino, gràcies. Adéu.
1: Adéu.

0: ¿Cuál es la marca de coches más vendida de China en el mundo? ¡Geely! ¿Cuál es la nueva marca de Moy Motor? ¡Geely! ¿Y cuál va a ser tu próximo coche? ¡Geely! Por solo 25.215 euros, llévate tu nuevo Geely híbrido enchufable con hasta 185 kilómetros de autonomía eléctrica. ¡Ha llegado el momento! ¡Es ahora! Ven a descubrir Geely en Moy Motor y sal conduciendo el futuro.
1: En Digitel no queremos que nadie se acuerde de nosotros, porque si tu red de telecomunicaciones funciona, no nos llamarás. Y eso es exactamente lo que queremos. Digitel Empresas, la tranquilidad de estar siempre conectado.
2: 27è Festival Internacional de Música i Dansa de Beniarjó. Del 18 al 29 d'agost, Beniarjó et convida a descobrir el folclore de països com el Perú, Mèxic i l'Argentina, a més de la nostra música de banda i les danses tradicionals valencianes. Totes les actuacions tindran lloc a la plaça Ausiàs Marc a les 11 de la nit. Consulta la programació a les xarxes socials municipals. Ajuntament de Beniarjó.
3: ¿Artrosis? ¿Osteoporosis? ¿Hernia discal lumbar o cervical? En Gandía existe un centro que está llamando la atención de pacientes de toda España. Utopía Clinic. Tecnologías avanzadas para personas que buscan una alternativa frente a las enfermedades degenerativas. Llama al 660-954-725 y cuéntales tu caso. Utopía Clinic Gandía. Vivir sin dolor es posible.
4: Inspira profundamente. Siente cómo poco a poco la tranquilidad te invade. Ahora descubre Hyundai Renting y disfruta de la tranquilidad de tener todo incluido. Llévate un Tucson híbrido por 451 euros al mes con Hyundai Renting. Infórmate en Hyundai.es. Autoalmenar, tu concesionario oficial Hyundai en Gandía y Denia.
5: Bueno, aquestes són els focs d'artifici, que s'escoltaven fa uns minutets a Llocnou de Sant Jeroni. Ho hem dit a l'inici del programa, que avui tenien aquests focs artificials, i clar, però bueno, per als que no, els que s'hagin connectat ara, que van a casa a dinar o que van per ahir a dinar, que és agost, que estan en la platja, per a tots, els ho tornem a repetir, que en Llocnou de Sant Jeroni estan de festa, i qui està d'allí de festa també? Pues la nostra companya Marta Ferrer. Marta, hola de nou.
6: Hola de nou, Telia, tornem a connectar. Ara sí, ha acabat la missa i fa uns instants ha tingut lloc aquesta mascleta potent que heu pogut escoltar. I és que ara per ara em trobo a una sala dalt de l'auditori que ha habilitat l'Ajuntament, on està tenint lloc un convit que han preparat amb pastissets de pèsols, de tomaca, tot així s'està molt fresquet, o sigui que estic molt bé. I anem a preguntar a la gent de Llocnou com es viuen les festes per ací. Què estan menjant per ací, a veure?
7: Què dieu?
6: Què estan menjant per ací?
7: Què estan què?
6: Què estan menjant?
7: Ai, de tot, coca, de tota classe, i bocadillets.
6: Boníssim i fresquet ací.
7: Bo, acabé de fer.
6: Ai, fresquet. Com es viuen les festes ací a Llocnou?
7: Avui és dia del Sant Jeroni.
6: De Sant Jeroni, ja, però jo vull que m'ho conten vostès.
7: Però tu vols...
6: Que m'ho conten vostès. Quin és el dia gran?
7: El dia gran... Tots els dies són
5: dies. Tots els dies.
7: Així sempre s'ha hagut el roc, que és el diumenge. Però ara ja tot.
6: Ara ja són tots els dies, no? Molt bé, doncs moltes gràcies. Anem a continuar, Telia. Jo vull preguntar a estos xiquets d'ací... Quan t'hi xiran, pregunten, Telia, pues,
5: pues el directe, mirar, el directe.
6: Després, ¿vale? A estos xiquets com es diuen?
8: Xavi.
9: Emma.
6: I què esteu fent? Esteu menjant, no? Unes papetes.
9: Sí.
6: Què és el que més vos agrada de les festes?
9: La papa.
6: Papes, ja. A veure, Telia, vaig a continuar perquè és que esta sala està de gom a gom. Ha vingut tota la gent del poble, els hem vist arribar a la missa i ara sí vull parlar amb un dels representants dels festers joves. Bona vesprada.
10: Bona vesprada.
6: A veure, el teu nom quin era?
10: Salva.
6: Salva. Com vius veus en guany les festes com a fester?
8: Pues en guany molt emocionats i moltes ganes de que arribaren. Portem tot l'any treballant i esperem que isca tot bé i així a reflectir el treball que han fet.
6: Tot el que es viu ara sols és la punta de l'iceberg, podríem dir, que n'hi ha molt de treball darrere.
8: Sí, és tot l'any fent faena, sense parar, perquè el poble tinga les millors festes possibles.
6: I quin acte destacaries de la programació? Què és el que més ganes tenir?
8: Uau, pues... tot, en general tot. Des d'ahir la tuna que va ser, hasta el sopar, la despertar, el convit, la professió, tot. Tot és el bonico i n'hi ha que eixir a tot.
6: Es viu amb molta estima, sí, al poble.
8: Així tots, com pots veure, està a tope, a reventar, i així pues, mos unim tots esta setmana que duren les festes, i això és molt bonico.
6: Moltes gràcies, Salva. Ara buscaràs a ta mare, que és la majora de les Carmeles, ara me la buscarà i me la portarà. Però de moment, a veure, tinc així un rogle de gent i vull saber com estan per així, però així tinc una altra festera.
10: És que no tinc
5: por. Ai, mare.
6: És el segon dia i no te veu ja.
10: No tinc por. Que parla ella.
6: A veure, com esteu per així? Què? Com es viuen les festes així al poble d'ella?
11: Amb molta il·lusió.
6: Amb molta il·lusió.
11: Sí. Perquè són pocs dies a l'any i una vegada que són, pues la gent té moltes ganes de que apleguen festes.
6: És un poble xicotet, però ara en festes ve moltíssima gent d'altres municipis, no?
11: Sí, sí, sí. Ve mogolló gent de fora. Sí.
6: Molt bé, moltes gràcies. Delia, continua sí. La meua ruta. Continuem la meua ruta. Vaig a buscar a veure si podem parlar amb la representant de les Carmeles, que així al poble també tenen un paper molt destacat. Bona vesprada.
12: Bona vesprada.
6: El teu nom?
12: Marga.
6: Marga. Com a representant de les Carmeles, un dia important el vostre, no?
12: Molt important. És el dia 14 d'agost. Demà.
6: I demà, a veure, quin és què vos esperen el dia de demà?
12: Molta calor.
6: A banda.
12: Pues a les 8 del matí farem el rosari per tot el poble. Després a les 9 del matí serà la despertar. Convidarem a les dones que han anat al rosari al cafè amb llet en el bar Corrales. I
13: vol bar Corrales.
12: Passa carrer per a replegar-nos, missa, convit com avui. I, bueno, si mos deixa l'alerta roja o el que siga, tirar la mascleta, tirarem una mascleta, després el convit. De vesprà repartirem orxata i granissat. Després, a les 8 i mitja, crec que és el passacarrer, arreplegarem a tots els xiques del poble per fer l'ofrena a la Mare Déu del Carmen. Les Carmeles també eixirem en ells. I professor, i ja...
6: I ja el que...
13: I el que surja.
12: Acabar el dia ja conforme es puga.
6: Començareu de bon matí i acabareu a la matina.
12: Hasta que no s'acabe tot, nosaltres ahí, al pie del cañón.
6: Marga, moltíssimes gràcies. Teniu un dia complet el de demà i nosaltres estarem així també per a comprar.
12: Moltes gràcies.
6: Moltes gràcies. Celia, jo...
5: Marta, que pareix que t'estiguen aplaudint a tu, que sentim aplaudiments ahí. Per darrere.
6: Un poc sí que m'estan aplaudint a mi.
5: Ah, sí?
6: Però també, si hi ha uns protagonistes així, és la banda de música, l'agrupació Bernissa. Bona vesprada.
14: Bona vesprada.
6: Arnau.
14: Hola, hola, com estem?
6: Arnau, com a músic, i a banda, tu eres d'ací, del poble de Llocnou. Sí. Com es viuen les festes?
14: Pues és una festa tot. És pel matí tocar, per la nit eixir, és passar-se-ho bé, està molt guai.
6: Pel matí tocar, a migdia tocar, de vesprada tocar i per la nit tocar.
14: Tocar tot el dia, sense parar, però bueno, al final això no cansa. Si te'n vas de nit i ho fas a gust, això està guai.
6: I més en el teu poble.
14: Però això és pressupost. Després baixes allà a la plaça, sopes allà amb els amics, un bocateta, superguai, tot superxulo.
6: No té preu. A veure, jo els he demanat a la banda de música que per acabar aquest directe l'acabem d'esta forma. Així que, Celia, jo m'acomiado de tu i vos deixo amb aquest so de la banda de música.
5: Pues espera dos minutets.
6: Ai, Celia.
5: Sí, no, aguanta-la dos minutets i acabem amb esta meravellosa música. Sí. Moltíssimes gràcies.

0: Que amb aquesta música de l'Associació Bernissa acabem este Hoy por Hoy Gandia, que a les 2:17 aproximadament, l'hora 14. Nacho, no me la lleves la música que estàvem escoltant a la banda. Bueno, que acabem ara i a les 2:17, l'hora 14, i que demà més i millor a les 2:20, com sempre, així en este Hoy por Hoy Gandia. Nacho Mañó, ha estat a la tècnica.
1: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, ha patrocinado Hoy por Hoy Gandía.